per escutar la formación musical Ardal, pudet sanar sul site ardal.net, un puiret trapa los enregistrements realizats din las leisos e sus los empunts, volu pas fa de disque per lo moment. Aici s'acaba aquello emissiu de Daisy Edenda com mai. Merci a Gilbert per la coanimació, adiciats e al coquebé.